Ma cloche me sera Vaig si ja me bon I com no me seva No m'ho eixe petón Ets l'as mi en cru Jo ens trem i veig